0: Un papa impiego pa' là, metteixo l'invoqueix a mamma. A mai amaga d'olà, trobi di ma buco per la meliu clama.
1: Un papa impiego pa' là, metteixo l'invoqueix a mamma. A mai amaga d'olà, trobi di ma buco per la meliu clama.
2: Un papa impiego pa' là!
1: Sa mamma impiego pa' là.